0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Com està? Un molt bon dia. La cura del mieloma múltiple està cada vegada més a prop. Els tractaments alternatius a la quimioteràpia, com són les teràpies CAR-T i les dirigides, han millorat molt la resposta als pacients a la malaltia. A les Balears, aquesta malaltia ja suposa el 10% dels càncers hematològics i cada any se'n detecten entre 30 i 35 casos. Tot d'una en parlarem en aquest dia, que precisament és avui, el Dia Internacional d'aquest mieloma múltiple. Així encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'aquest dissabte, dia 5 de setembre. Tot d'un ampliem aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Cap de setmana amb temps càlid i altes temperatures de les Illes Balears. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a l'interior de Mallorca. Avui els termòmetres arribaran a màximes de 35 graus a Palma, 34 a Mahó, 33 graus a Eivissa i 30 a Formentera. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà diumenge temperatures lleugerament més altes. Màximes de 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 graus a Mahó i 30 a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar però amb boires durant el matí. Les temperatures mínimes no baixaran de 25 graus a Formentera, 23 a Palma i 22 graus a Mahó. És una informació d'AEMET.
0: Moltes gràcies. Una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 28 graus a Formentera, 30 a Eivissa i 31 a Mahó i també 32 a Palma. Rebeu salutacions de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Ara. La cura del mieloma múltiple està cada vegada més a prop. Els tractaments alternatius a la quimioteràpia, com són les teràpies CAR-T i les dirigides, han millorat molt la resposta dels pacients a la malaltia. A les Balears, aquesta malaltia ja suposa el 10% dels càncers hematològics i cada any se'n detecten entre 30 i 35 casos. El mieloma múltiple es produeix a la mèdula òssia quan les cèl·lules plasmàtiques canceroses ataquen altres de sanes i aquestes comencen a generar proteïnes alterades. Això genera símptomes tals com mal d'ossos, nàusees, acançament anormal, entre d'altres. Els experts recomanen estar atents en aquests símptomes, tot i que, segons explica la cap d'hematologia de l'Hospital de Sant Espases, la doctora Antònia Sant Pol, només el 5% dels pacients a qui es detecta aquesta alteració cel·lular acaben desenvolupant un mieloma.
3: Per tant, aquesta fase prèvia, aquesta proteïna anòmala que de vegades detectam en molta gent a partir de 60 anys, no acaba la majoria de vegades produint un mieloma múltiple. Vull dir, és tenir aquesta proteïna que ho seguim habitualment a la consulta i és bastant prevalent, no significa que vagis a desenvolupar un mieloma múltiple.
0: I pel que fa al seu tractament, els nous tractaments han obert un fil d'esperança per trobar la curació completa. Teràpies, com dèiem, com les CAR-T han suposat, explica Sant Pol, una gran revolució en el camp de la medicina, ja que deixa de ser necessari emprar quimioteràpia en alguns casos i s'actua directament sobre les cèl·lules canceroses. Això suposa una millora important en la qualitat de vida dels pacients durant el tractament.
3: Bueno, pues avui en dia, en els nous tractaments combinats, aconseguint respostes més profundes, més a nivell molecular, que permeten que la remissió sigui més prolongada o inclús tenim casos que no tens recaigudes. Vull dir, estem veient una revolució espectacular en la resposta dels malalts.
0: Tot i que la curació total, com dèiem, encara no ha arribat, els experts creuen que estan a prop d'aconseguir-ho, ja que cada vegada amb més freqüència s'observen remissions més severes.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, demana la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, al mateix temps que en demana la seva compareixença perquè expliqui què sap al respecte dels informes que apuntaven cap a les Balears com a punt de destinació d'una arribada massiva d'immigrants procedents del Marroc. També ha demanat l'activació de Frontex per fer front al problema.
4: Per tant, li demanem que no se'n rigui més de nosaltres, que sobretot treballi, se posi a disposició dels ajuntaments i garanteixi, per una banda, l'integritat nacional i, per l'altra, la seguretat territorial de tots els municipis de Silla de Mallorca. Per tant, demanem aquesta compareixença i, tal com vaig fer ahir, després d'aquesta compareixença, li demanem la dimissió immediata des de l'allat de govern.
0: Per la seva banda, el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, s'ha sumat a la petició del control de fronteres i d'ajuda personal i econòmica per fer front a la crisi migratòria. Assegura, a més, que l'antic quarter de Sant Tous, on s'hi allotgen menors no acompanyats, està col·lapsat. Ara mateix acull 26 persones, de les 15 per a les quals, diu Sánchez, hi ha capacitat.
5: Nosotros hablamos con una capacidad inicial de 15 menores, actualmente tenemos 26 y hemos iniciado los trámites para aumentar la capacidad con tres salas nuevas. Por tanto, este es el ejemplo claro de la situación que vivimos, con un sistema de protección totalmente desbordado. Dos de cada tres menores del sistema residencial son extranjeros y, por tanto, no se concibió el sistema de menores en el Consell Insular de Mallorca para esta situación.
0: Tot això quan continuen arribant pasteres a les costes de les Balears. En les darreres hores han estat interceptades 56 persones migrants a bord de 4 barques. La primera ha estat localitzada a les 7 del matí amb 12 persones a bord de la línia de costa de Cabrera. La segona ha arribat a les 7 i mitja amb 4 persones a la platja de Cala Galiota, a la colònia de Sant Jordi. La tercera ha estat localitzada en aigües de Formentera amb 11 persones passades les 9 i mitja i la darrera ha arribat a les illetes de Calvià carregada amb 29 persones a les 10 del matí. Totes elles tenen origen magribí i subsaharià. Aquestes 56 persones es sumen a les 89 arribades ahir dissabte a bord de 5 barques. En el que duim d'any ja han desembarcat a les costes de l'arxipèlag 5.079 migrants a bord de 273 embarcacions. I en successos, 4 persones han estat desallotjades a Santa Margalida víctimes d'un incendi agrícola. Segons han informat els bombers, el foc s'ha iniciat poc abans de les 2:30 de la matinada i ha afectat unes vaqueries abandonades. Durant el matí s'ha donat l'incendi per controlat, tot quan, recordem, bona part de Mallorca i Menorca es troba avui en alerta màxima per incendi forestal. I també presó provisional per a un home detingut a Manacor, acusat d'entrar a ca la seva exparella i agredir-la. Segons ha explicat el cos policial en una nota, la víctima, que estava dormint, es va despertar en sentir els crits de l'home que, tot i tenir una ordre d'allunyament, va entrar a la casa. Ella es va intentar refugiar al seu cotxe, però l'agressor la va interceptar i la va tirar en terra amenaçant-la de mort. L'home està acusat d'un delicte de maltracte, violació del domicili i trencament de condemna. I un darrer punt de successos perquè la Policia Nacional ha detingut a 7 persones que es dedicaven a fer robatoris a turistes a la platja de Palma. Estan acusats també d'amenaçar i agredir persones que veien aquestes accions i els hi recriminaven. El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, farà una passa al costat en acabar la legislatura i no es presentarà a la reelecció com a candidat a les primàries de la seva formació. En una carta que el propi diputat ha compartit a les xarxes socials, diu que ha pres aquesta decisió atenent a criteris d'higiene democràtica. Castells diu que se'n va content i remarca la llibertat amb què celebra ha pogut exercir el seu càrrec en els darrers anys.
6: No ho deixo per falta de ganes, sinó que ho deixo per, tal com he expressat, primer per higiene democràtica, crec que és bo que hi hagi relleus, i després també per afavorir que hi hagi aquest relleu. És a dir, jo crec que hem de deixar la gent d'una certa edat, hem de deixar espai perquè altra gent que té vocació política, més jove que nosaltres, pugui tingui l'oportunitat de fer la seva aportació, perquè jo, com dic, tothom és necessari i ningú és imprescindible, no?
0: En acabar la legislatura, Castells continuarà com a militant de Més per Menorca. I avui és el Dia Internacional dels Voltors, una espècie que en els darrers anys ha recuperat la seva població a Mallorca. D'ençà que l'any 2019 es va començar a estabilitzar la població, avui aquesta arriba a les aproximadament 50 parelles. Ara, el repte està en mantenir aquesta població. Per tal d'informar i conscienciar sobre la importància que té aquesta espècie a Mallorca, la Fundació Vida Silvestre Mediterrània ha celebrat avui de matí unes jornades amb tallers i xerrades divulgatives a càrrec d'experts en conservació, seguiment i divulgació d'aquestes aus, unes jornades que s'han celebrat a Campanet. En elles s'ha fet especial èmfasi en la necessitat de canviar el mètode de caceres amb munició lliure de plom, un element molt tòxic que, si l'ingereixen, els pot provocar fins i tot la mort. Així ho explica el coordinador del projecte de la Fundació, Pep Tàpia.
7: Les dades que varen obtenir l'any passat, amb un estudi de plom en sang que varen fer voltors, no, i conscienciar la gent de que això és un problema real, i també, per altra part, és donar informació de que existeix una munició alternativa fora plom, que és pràcticament igual d'efectiva.
0: Assegura Tàpia que una de les raons principals de l'èxit d'aquesta conservació han estat les campanyes de vigilància duites a terme en els darrers anys a la Serra de Tramuntana. Això, explica, ha permès mantenir el seu hàbitat, però és necessari anar més enllà.
7: Continuar, sobretot en la conservació de l'hàbitat del voltor. La Serra Tramuntana, que no s'ha de perdre la ramaderia, que aquestes possessions no campin el seu ús i acabin sent un lloc turístic.
0: I parlam d'altres temes, quan són la 1:40, l'inici del curs escolar suposa una despesa econòmica que moltes famílies amb pocs recursos no poden assumir. Per ajudar-les, la Fundació Montición prepara durant l'estiu les seves motxilles solidàries amb material escolar per a infants de tots els nivells educatius. Avui dissabte en reparteixen més de 300. Els voluntaris de la Fundació Montición ja tenen pràcticament a punt aquestes motxilles plenes de quaderns, tisores, bolígrafs, llapisos i tot el material necessari perquè, gràcies a les donacions de particulars i d'empreses, molts d'infants de famílies amb pocs recursos puguin començar el curs amb la il·lusió d'estrenar-lo. Així ho explica una de les voluntàries, Na Concha Tormo.
8: Si han de comprar tot el material escolar, és caríssim. Procuram que almenys el dia que comencin l'escola tinguin tot nou, perquè li fa il·lusió estrenar les pinturetes, li fa il·lusió estrenar els quaderns, no?, i coses d'aquestes.
0: Enguany han rebut més de 300 sol·licituds de famílies majoritàriament nombroses amb fills de tots els nivells educatius, des de l'escoleta fins a quart d'ESO. La coordinadora de la secció de juguetes de la Fundació Montición és Tere Soto.
9: Hem allargat un poquet el nen d'ESO perquè, clar, molts estudien i que millor que també, ja que estudien, pues, donar-los aquesta oportunitat de poder tenir també una motxilla nova. I hem allargat un poquet en els 16 anys.
0: Alguns d'aquests voluntaris, com en Pep Gibert, fa més de 30 anys que participen a les campanyes de la Fundació. Cada vegada tenen més demanda d'aquestes ajudes i poder donar-les és per a ells una gran satisfacció.
10: Tot el que sigui ajudant els altres sempre és una iniciativa primer personal. Després que t'obligues a tu mateix a comprometre amb elles. I després veus els resultats. D'aquesta manera se van satisfets i nosaltres també.
0: Perquè ningú es quedi sense la seva motxilla, n'han preparat d'haver 350 que avui seran lliurades als infants. I obrim plana esportiva, molt pendents a hores d'ara de l'Illes Balears, Palma Futsal, que enceta els partits de temporada enfrontant-se a El Pozo Murcia. En aquests moments van 2-0 a favor de l'Illes Balears a Palma Futsal, amb els tants de Nunes i de Lucao. I també vos hem de contar que la selecció espanyola femenina de bàsquet d'Alba Torrents i Elena Puello ha caigut derrotada per 82-73, tot després d'una jornada, la d'ahir, a la qual es varen enfrontar a l'Alemanya, a qui varen derrotar amb un resultat de 53-83. I en futbol, el Mallorca s'enfronta avui a les 9 del vespre a l'Eldense després d'haver assolit la setmana passada la seva primera victòria de la temporada contra el Ceuta. Xisco Díaz, bon dia.
11: Bon dia. El Reial Mallorca visita a partir de les 9 del vespre el nuevo Pepico Amat per enfrontar-se a l'Eldense, un conjunt ara mateix en posicions de descens, amb només un punt en els tres partits disputats fins al moment. Guillermo Fernández i John Chetauya són les principals novetats en la convocatòria de Luis García per al duel d'avui, en una llista en la qual no hi és encara Alberto Moreno, també un dels darrers fitxatges del mercat d'estiu. El Mallorca cerca els tres primers punts de la temporada a domicili i per intentar continuar a la part alta de la classificació. De fet, si guanya, podria situar-se fins i tot com a líder momentani de la competició en aquesta quarta jornada de Lliga.
0: Gràcies, Xisco. I en primera federació, l'Uda Eivissa s'enfronta a partir de les 6 de l'hora baixa al Rayo Majadahonda. Els Blaucel cerquen la seva primera victòria després de la derrota contra l'Antequera diumenge passat. I avui a la cultura parlam de música i de guerra, guerra de tomàtigues. Segueixen les celebracions de la Mare de Déu de la Salut, patrona de Palma, avui amb un gran concert al Parc de la Mat de Ciutat. Aquest indret acollirà els DJs internacionals i locals, destacant les actuacions de John Newman, a qui sentiu de fons, i Rudimental DJ. L'espectacle, obert i gratuït, comença a les 7 de l'hora baixa i està previst que duri fins les 2 de la matinada. I encara a Mallorca, Fornalutx ha començat el correbou a les 8 del matí. També conegut com la baixada del bou, l'animal va fermat i un grup de persones el guia a través del poble des del camí de Tramuntana fins a la plaça. Un recorregut que no dura gaire més d'uns 20 minuts. I canviem d'illa perquè a Eivissa, en el marc de les festes de Sant Bartomeu, avui a les 8 tindrà lloc la gran batalla de tomàtigues entre romans i cartaginesos a la platja de Serenal de Sant Antoni de Portmany. Una guerra divertida que abans tindrà una desfilada de tropes i un intent de signar la pau. Posteriorment, culminarà amb una torrada amistosa a les 9 del vespre. I així amb John Newman ens acomiadam. Recordeu que els serveis informatius d'aquesta casa tornen demà a partir de les 9:05 del matí a Ràdio 5. Ara ho quedeu en companyia del programa esportiu No Solo Futbol. Gràcies per la vostra atenció i que tingueu molt bon dia.
12: No Solo Futbol, con Nacho Marimón.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza No Solo Fútbol, porque hay vida más allá del deporte rey.
14: ¿Te imaginas un programa de deporte en el que el fútbol no sea el único protagonista?
15: Imagínate.
13: Hoy nos acompaña en el programa Johnny Ondina, un referente de la nutrición deportiva de alto rendimiento que ha cuidado la alimentación de estrellas del fútbol mundial en el Valencia Club de Fútbol, en el Olympique de Marsella. Acaba de publicar su libro Salud de Élite, una obra con la que viene a demostrarnos que no hace falta bajarse de un autobús de la Champions League para comer o rendir al máximo nivel. Johnny, bienvenido a No Solo Fútbol, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, millones de gracias.
13: Bueno, el título del libro es toda una declaración de intenciones, ¿no? Salud de Élite, no tienes que ser atleta para comer como un atleta.
16: Qué guay que nos sintamos como deportistas de élite, ¿no? Al final yo creo que ese sentimiento de importancia es súper importante, ¿no? Y al final es porque siempre hablamos de los deportistas de élite como esas personas que tienen mayor consumo, un rendimiento más alto, como que tienen más exigencia. Pero ¿qué pasa con ese papá y esa mamá que tienen clases extraescolares, que tienen que hacer la compra corriendo, que solo tienen 20 minutos o 30 minutos para hacer deporte al día, que tienen que hacer la comida corriendo? Esos sí que son deportistas de élite.
13: Y a veces no llegan y no dan abasto las supermamás y los superpapás para poder llegar día a día a todo ello. Nos preocupamos poco, ¿no?, por alimentación, por lo que ingerimos, ¿no? Deberíamos de preocuparnos más.
16: Pues bueno, al final, seguro que si le pregunto a la gente si trata bien su coche, si sabe la gasolina o el diésel que utiliza su coche, seguro que te dirían que perfecto, que de hecho te da hasta digamos una especie de, tienen sensores para saber cuántos kilómetros de gasolina le queda. Nuestro cuerpo no avisa, entonces nos preocupamos mucho más por la gasolina que le damos al coche que por la que nosotros metemos en nuestro cuerpo, y eso se traduce en un montón de patologías o incluso de molestias diarias, ese dolor de cabeza que te entra, ese mareo, esa sensación de cansancio, esa fatiga muscular. Muchas veces lo asociamos a tengo estrés, mi vida está súper ocupada, y nadie lo relaciona con la alimentación.
13: Esos fallos de motor, por seguir con tu símil, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Eso con dolores de cabeza, con fatiga, cansancio?
16: Eso es en el mejor de los casos, es decir, eso es una fase inicial de que tener, pues eso, que de repente tienes dolores de cabeza, que no eres capaz de dormir bien, que te sientes cansado, ¿no? Que te da pereza hacer cosas, digamos como que el día te pesa mucho más. Eso es la parte inicial. Si eso lo hacemos, digamos, de una manera más crónica, eso puede traducirse en luego en patologías mucho más complicadas, y ahí hay muchas patologías, digamos casi el 60% que está relacionado con los hábitos, y hablamos ya de patologías que no son nada guays decirlas.
13: Y bueno, si infravaloramos a veces lo que ingerimos, no te quiero contar la infravaloración del sueño y del dormir bien, ¿no?
16: Ay, ese gran olvidado, ¿eh? El sueño. Y te lo dice uno que es papá de un niño de 21 meses, que el descanso ahora mismo no lo puede llevar del todo bien. El sueño nos modula a nivel hormonal prácticamente nuestro día a día. O sea, de hecho, hay personas que tienen ansiedad por la comida y que lo relacionas directamente con que no están durmiendo bien. Hay una falta de regulación de dos hormonas que se llaman grelina y leptina, que son las que te dicen si tienes más hambre o si tienes más saciedad. Entonces, el sueño es algo tan importante. Cuando nosotros entramos, vamos a la cama, vamos a dormir, nuestro cuerpo entra como un coche de Fórmula 1 en boxes. Entra a reponer, entra a reparar todo lo que ha perdido durante el día. Si ese descanso no lo tenemos, no hay esa reparación.
13: Bueno, otra de las cosas que son clave para tu filosofía es volver a lo simple, ¿no? A lo sencillo, ¿no? Volver a la base de todo, a las verduras, las legumbres, la fruta, y olvidarnos de inventos raros, ¿no?
16: Sí, porque hoy en día yo creo que estamos complicándonos tanto la vida en alimentación, sobre todo ahora en redes sociales, digamos que se premia el mensaje sensacionalista, el mensaje extremo, y nos estamos olvidando un poco de la base, ¿no? Nos estamos olvidando de la evidencia científica real, es decir, come más vegetales integrales, come más legumbres, más cereales integrales, más frutas, más frutos secos. Al final, en España, el consumo de legumbres, por ejemplo, al año, por persona, son de unos 3 kilos. De carne roja son casi 30 kilos. Entonces, creo que algo no estamos haciendo del todo bien.
13: Vamos a tomar buena nota de todo esto que nos vas apuntando. En Salud de Élite, este libro que tenemos a nuestro lado, utilizas metáforas muy divertidas y accesibles también para todos los públicos para explicar la ciencia de la nutrición, como por ejemplo, comparar las proteínas y las grasas con Batman y Robin. Explícame esto.
16: Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene el libro es que intento, que para mí fue el mayor trabajo, intento hablar de una manera coloquial para que la gente que no tiene ningún tipo de formación de nutrición lo entienda. A partir de ahí, bueno, pues porque las proteínas y las grasas son dos nutrientes tan importantes que, de hecho, cuando normalmente cuando actúan juntos hacen como esa función de Batman y Robin, ¿no? Se compenetran el uno al otro y nos sirven de, pues, primero, para reparar tejidos musculares, para provocarnos la sensación de saciedad. Eso es súper importante, que hay gente que se pasa con hambre todo el día y eso te pones a preguntar su alimentación y resulta que los niveles de proteína diarios son bajitos, o que ese miedo que tenemos a la grasa, parece como que la grasa como que es la mala de la película, y cuando escuchamos la palabra la grasa ya enseguida pensamos en nuestro peso. No tiene nada que ver, las grasas son absolutamente necesarias. Entonces, a partir de ahí tenemos que buscar los nutrientes como si fuesen, digamos, amigos superhéroes, y Batman y Robin son dos buenos superhéroes.
13: Nos la apuntamos. Has hablado también de proteínas, yo te quería preguntar por la locura esta de mercado que has ido con las proteínas. Ahora mismo hay decenas y decenas de productos que todo lleva aporte proteínico extra. ¿Esto es bueno, es malo, no es necesario?
16: Pues lo primero de todo es, para mí, es tirar el dinero. O sea, yo creo que al final tenemos que naturalizar los alimentos y de esa manera se desnaturaliza muchas veces. Es decir, no tiene sentido que a un yogur le pongamos un extra de proteína, porque además ese extra de proteína casi siempre va acompañado de un extra o bien de edulcorante.